El cor mischadau rujain cun magnificat. Divisau de Wendelin ca jochen de giuvaulta e lo gratulau dels dus jubilars ueli giger de rujain sil si sonta ciunavel a Christian Corai de Lax sil ociontavel anniversari.